0: un cop per l'ero, difusat lo diluix a 10 euros e lo dixate a 7 euros del xer.
1: Sur Radio Albicès.
2: 95.4.
0: 104.2.
1: E també sur www.radioalbicès.com.
2: Un cop per l'ero.